0: Sí, lo queremos ver, pero aún no tenemos gafas. A ver si contamos con suerte para conseguirlas.
1: Bueno, el plan es desde el trabajo.
2: En la playa.
1: Si conseguimos las gafas. Si no, a escondernos, porque me da miedo.
3: Pues yo sí que el veré desde casa. Si nos amaga el sol més pronte. Per a mi em fa il·lusió, ja tinc les ulleres i tot preparades. Sí, sí, ahir ja van comprovar i es veu perfecte.
4: Tinc plan pues, de veure-lo ahir en la platja amb els amics i sobretot disfrutar d'una bona estona amb ells i veure algo que no va passar en molt de temps. Sobretot molt de cuidado en els ulls, intentar no gravar en el mòbil, crec que escoltar que és roïn també per al mòbil i això.
5: Hombre, pues me gustaría verlo en el brat trencat. No sé si me dejarán pasar. Iré pronto a ver si me dejan pasar a verlo desde allí. Y si no, pues intentaré llegar a la playa, que me han dicho que allí se verá bien. Ya está. Yo tengo gafas y todo preparado, no como estas chicas que no tienen nada.
6: Sí, sí que lo voy a ver. Pues subirme a la terraza de mi casa, que es un ático, en la playa, y desde ahí verlo. Todo, todo. Y doble por si acaso. Dos gafas.
7: Molt bona vesprada de dimecres 12 d'agost. Ha arribat el dia d'aixe eclipsi total que viurem de forma extraordinària i els veïns i veïnes de la Safor ja ho tenen clar, estan preparadíssims i preparadíssimes perquè ja ha arribat l'esperat dia en què viurem pues, això, un d'aixòs esdeveniments que marquen la història. Esta vesprada tindrem la vista al sol, però els peus a terra, mirant este eclipsi total, però amb les mesures de seguretat corresponents. Sempre amb ulleres específiques i homologades i des d'un lloc segur. La veritat que han sigut diverses les recomanacions que ha generat certa temor a la gent. Este és un dels motius pels quals hi ha gent que no el veurà, almenys a l'exterior, perquè hi ha diverses persones que ho seguiran des de casa.
8: Pues no estoy muy interesado. Bueno, pues que no me gusta mucho la astrología. A mi padre sí, pero yo no lo veré. No lo veré. Pero sí que a lo mejor me pongo de espaldas al sol o seguirlo por la tele.
9: Pues yo no lo veré porque pensé verlo por la televisión. Sí, yo allí en el sofá tranquilamente lo veré.
10: Pues yo no lo veré porque estoy trabajando, entonces no voy a ir fuera a verlo. Entonces no. Yo lo veré por la tele.
11: Yo es porque tengo una enfermedad y entonces no podemos. Y mi marido tiene los ojos también con... Y no podemos. Podemos ver el eclipse desde casa y en la televisión y ya está, lo veremos.
12: Pues yo no voy a ir a ver el eclipse por eso, porque tengo niños pequeños y no me fío de si le vaya a pasar algo, se le mueva la gafa o no, y le pueda pasar algo en la vista y no voy a ir a ver el eclipse. Lo vemos en la tele, ahí haciendo manualidades y con el aire acondicionado.
13: No, es una cosa que me está dando mucho respeto, estar mirando ahí que pueda causar daño a la vista. Lo veremos por la televisión, sí, perfecto.
14: No vaig a veure l'eclipse, perquè no tinc ulleres i perquè demà mal se molt matí.
15: Pues no lo voy a ver porque no tengo gafas. Y como no tengo gafas y tampoco tengo sitio donde verlo, pues no voy a verlo. Mi mujer lo va a ver de una manera muy especial. Sí, porque ella se pondrá en la cama con la Ray-Ban y entonces dice que empiece el eclipse y yo bajaré la persiana. Que salga, que se vaya la luna y subiré la persiana. Ah, que es bonito.
7: I vostès que ens escolten ja han pensat des d'on i com van a veure'l? Són dels que s'han planificat la vesprada amb amics o família o dels que ho prefereixen veure tranquil·les des del sofà per la tele? Pues bé, siga com siga, avui quasi tots estarem pendents d'este esdeveniment que feia un segle, més o menys, que no ocorria. Un dia especial per a tots, però especialment per a qui estudia i s'interessa pels fenòmens astronòmics, com és el cas de l'Associació Astronòmica de la Safor. Vos dono una pista. No han pogut vindre a l'estudi a parlar amb nosaltres perquè estan lluny d'ací, però en un lloc on l'eclipse es veurà a la perfecció. Joan Baptista García, president de l'Associació Astronòmica de la Safor. Bona vesprada. Joan, m'escoltes?
16: Hola, bona vesprada, Celia. Ens sentiu?
7: Sí, perfectament. Des d'on ens parles?
16: Ara, és que estem aquí un poquet lluny.
7: Des d'on ens parles? On estàs?
16: La majoria de l'agrupació ens ha anat un poc buscant que el sol estigui més alt. Nosaltres estem a Palència.
7: Palència.
16: Estem a la zona Burgos, Palència. És una zona que per unes característiques ja fa molts mesos o anys, que podia dir, que estava un poc seleccionat per a aquest esdeveniment. I nosaltres hem vingut així perquè és que som molt, molt fanàtics. Aleshores, filem fins a l'últim segon d'altura del sol per a gaudir-lo de més temps possible.
7: Que guai, Joan. Escolta, allí suposa que, clar, com has comentat, s'heu traslladat perquè des d'allí es veu perfectament, no? Imagina.
16: Sí, sí, sí. Des d'ací ja anit ahir per l'espai ja van estar comprovant i la veritat que sí, és un més alt. Canvia per la curvatura de la Terra, la rotació i tot això. El Sol el tenim, que podria dir que tres dits més alts en l'horitzó. Aleshores, durant més temps i més altura, a part de la menor humitat, però bueno, tot lloc que passa el Sol, també el Sol directament com les ombres que farà, com canviarà tota l'atmosfera i tot, podrem gaudir-lo tots uns més a prop, altres més lluny, però bueno, podrem gaudir-lo i disfrutar-lo tots de ben segur que sí.
7: Que guai. Quan dius això tots, perquè clar, l'Associació Astronòmica de la Safor no és l'única que està ahí a Palència per a veure aquest eclipse. És un...
16: Correcte, no. Així és una reunió que organitza una altra agrupació molt, molt germana nostra, que és una agrupació a nivell europeu. Aleshores, ens hem ajuntat gent de diversos països. Aleshores, és una reunió que se fa i enguany, aprofitant que l'eclipse el teníem aquí a la península, l'hem organitzat així en València, en Aras de los Olmos, a Portugal, a França, però enguany el RETA, Reunió Europea de Telescopis Amateurs, i la fem així a València, aprofitant que hi ha unes molt bones condicions per a poder gaudir de l'eclipse.
7: Que guai, escolta, i bueno, esta vegada hem tingut sort que és així a la península, però si haguera sigut molt lluny, t'haguereu anat igualment, no, Joan?
16: Sí, jo crec que sí, ja. De fet, hi ha companys que sí que tenen 6, 7, 8, 9 eclipses totals ja. El record del món crec que està en un home que em porta, no sé, moltíssim, no sé, entre uns i altres 60 o 70 eclipses, també. Hi ha un turisme d'anar als eclipses totals, que la veritat que hi ha molt tràfic i per aquí, hi ha molt de manera en el poble. Aleshores, sí, la veritat que maneja molt, molt, molt el turisme. I és total el que dic, com és una ocasió tan única, doncs hi ha que intentar aprofitar-la.
7: Per supost. Escolta, sembla si en fem, Joan, un repàs pel que s'ha de tenir en compte de cara a gaudir d'aquest fenomen.
16: Sí, sí, clar.
7: Des d'on es podrà... Clar, tu estàs en Palència, però us podries comentar més o menys des d'on es pot veure bé a ser a la Safor?
16: Per supost, per supost. Lo que és l'inici de l'eclipse... Tot el món el podrà gaudir pràcticament de la Safor, tot el món el podrà gaudir. I que és de veres que com el sol s'amaga cap a l'oest, tot el que ens retirem un cop de les muntanyes en allunyar-nos es fan més baixetes, aleshores l'horitzó el tenim més baixet i podem disfrutar i gaudir més temps mentre que el sol va amagant-se cap avall. Les zones de, per exemple, Gandia Ciutat, seria el que és la zona del pirata, la zona de l'heroi del Beneito, que ahir se pot veure fins al màxim, només fa el màxim, comença a amagar-se de la serra del Molló, del Surar i tot això. Després, la zona de Sant Jolló també està molt bé, perquè el sol aguanta molt de temps. La zona de la universitat, club de tennis, aleshores també aguanta molt de temps, al mateix temps que el que ja s'han dit ja fa temps, la zona del final de platja de l'Uir i la zona del Braç també. Són zones en les que fins al minut on està mirant que el sol aguanta el màxim possible. Dins la comarca, per exemple, la Font d'en Carròs, la platja d'Oliva i el que és la Vall d'Albaida, per exemple, per dir zones més a prop possibles, són zones on el sol aguantem més rato fins a última hora de poder-lo veure. Aleshores, ens dona més espectacle, ja no sols que arriba al màxim, sinó que com veiem que va descobrint-se altra vegada a poc i va tornant a aparèixer la llum del sol abans d'amagar-se, per ser de nit.
7: Molt bé. I així, per exemple, clar, allí en Palència, a quina hora es podrà veure aquest esdeveniment?
16: Ah, sí, la veritat és que sol s'amaga... Sí, comença més o menys un peliu abans, 2 o 3 minuts abans, ens arriba a nosaltres. L'ombra viatja a diversos mils de quilòmetres, l'ombra cap a València, més a última hora, que viatja més a pressa, però bueno, així pot ser que ens comenci a 29 i 30, a 33 el màxim, pràcticament és el mateix. És el mateix. La diferència que hi ha és que segons a quin lloc vagis, per exemple, sí. El sol així va arribar a moure-lo fins a les 9 i 10, 9 i quart, se podria dir. Aleshores, és el temps que se pot veure com va descobrint-se poc a poc el sol. Però en tots els jocs es podrà gaudir i disfrutar.
7: Vale, o sea que així a la Safor més o menys igual, cap a les 9 i 10, 9 i quart?
16: No, ahir a les 9 i 10, si no estigués a les muntanyes, fins a quasi les 9 se veuria. Perquè el que és a nivell d'horitzó, a 2 minuts abans de les 9 s'amagaria baix dels 0 graus. Mm-hmm. El problema que tenim a cert lloc són les muntanyes que es tapen. L'eclipse està succeint, però les muntanyes ens tapen poder veure el que està passant darrere d'ella. Aleshores, el problema de l'orografia en aquest cas és això, per exemple, el de l'any que ve no tindrem aquest problema perquè serà a les 11 del matí. A les 11 del matí, dalt del mig cel, és un eclipse l'any que ve, que anem a poder disfrutar-lo moltíssim perquè serà molt còmode i des de qualsevol lloc del carrer, del on sigui, qualsevol lloc anem a poder-lo
7: veure. Es podrà veure, que guai. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per recordar-nos.
16: Una recomanacioneta és per la gent que no tinga ulleres, no cal que se perdi l'event. Jo sé que hi ha gent que, aleshores, qualsevol, per exemple, el colaor, l'espumadera de casa, per exemple, que té els forais redonets molt xicotets, bueno, quan passa la llum per ahí dins, en condicions normals se veuria un cercle en terra, en qualsevol superfície blanca se veuria un cercle. Conforme va fent l'eclipse, la projecció que fan aquests forats davant d'una superfície blanca, a ser possible, va veient-se l'eclipse en la mateixa ombra. Al igual que en els arbres, a través de les fulles dels arbres, les claretats que van passant entre les fulles dels arbres, al mateix temps, també fan formes de llune, conforme va avançant. És a dir, aleshores, el que no tinga ulleres no podrà mirar el sol, d'acord? Però el que és veure l'ambient, com canvia, com van veient-se les ombres que se projecten en forma de lluna i tot això, i que podrà gaudir-ho, per supost que sí.
7: Que guai, vale. Això suposo que ho has dit perquè has sentit el vostre copina, no? L'àudio que havíem posat abans
16: dels veïns i veïres.
7: Clar. Bueno, pues està molt clar. Bé saber-ho, perquè clar, molts...
16: Són sistemes, un sistema d'igual que una caixa de cartó amb un forat en un paper d'alumini i un foret xicotet dins, projecta una llumeta dins la caixa de cartó, que és una llumeta redoneta, que és la llumeta que entra. Tu li fas una finestreta a la caixa de cartó per un lateral i ahir vols veure també, amb la llumeta que hi ha dins, com va fent-se forma de lluna fins que pràcticament desapareix. Aleshores, el que és la imatge que projecta, l'ombra que projecta, per qualsevol foret que entra la llumeta, la llum del sol, molt finet, que siga redonet, el foret estiga bé, dins se projecta una ombra de la lluna. I és segur perquè no estem mirant al sol, simplement estem mirant la llum que projecta el sol sobre una superfície. Aleshores, sistemes per a poder-lo més gaudir, sí que n'hi ha. Sí que, a
7: no serà més sistemes.
16: A les fotos que es poden fer entre uns dies a tres de lo que es vorà, les ombres, paisatges i tot.
7: Claro, molt bé. Joan, moltíssimes gràcies. Que vaja molt, molt bé. I gaudiu-ho molt, esta nit.
16: Sí, ja ho tenim ahí, sí. No? Sí, disfrutem moltíssim. Moltes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies, Joan. Adéu.
16: Gràcies a tots. Adéu.

0: I la nostra cançó, ja saben, és que connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia, a la Platja Nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera avui per allí?
1: Avui està com tots els dies, un dia esplèndid. Una bandera verda, temperatura de aigua de 29 graus, una afluència de gent d'un, com vaig dir ahir, un 100%, també l'agost, la primera quinzena sempre s'ompli tot. I res, una briseta que està bufant entre el gregal i el llevant, la pulpera és apreciable i avui és un dia per poder vindre aquí a gaudir de la platja.
0: A gaudir al 100%. Escolta, Belmonte, avui que estem comentant l'eclipse amunt i avall, en diversos pobles de la Safor s'ha augmentat este servei de socorrisme. A Gandia també?
1: Igual, sí. En Gandia estarem avui, però el tema de l'eclipse estarem fins a les 9 i mitja de la nit.
0: 9 i mitja de la nit, eh? Molt bé.
1: El 80% de tots els efectius estarem fins a les 9 i mitja de la nit.
0: Perfecte, per si algú vol banyar-se després de veure aquest espectacular esdeveniment, no?
1: Efectivament, encara que sigui ja pràcticament a la nit, però sí, estarem així perquè és una cosa que passa cada
0: molts anys.
1: Cada cert temps. Exacte. I realment, pues, hay que aprofitar-ho i perquè la gent pugui estar tranquil·la, estarem així nosaltres, estarem al mig de la nit.
0: Perfecte. Bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I continuem parlant de l'eclipse, de a Gandia, i perquè és un dels punts on es podrà veure, no al 100%, ja ho sabem, però en un 99,9% sí. Regidora de Turisme de Gandia, Balbina Sandra, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Una atracció turística més a afegir a totes les que té Gandia.
1: Un fet històric i, per suposat, nosaltres no podíem deixar passar aquesta ocasió de que fos una acció de promoció turística d'esta destinació i d'esta ciutat i no volíem quedar fora. I més quan no és un 100%, però estem parlant d'un 99,9% que té les seues coses bones i algunes que n'hi ha que anar molt en compte.
0: Per tema de mirar, ara en parlarem. Clar, per al·lusions, regidora, estàvem parlant amb la bandera de Gandia, la bandera Creu Roja. Estaran tota la nit,
1: Estaran hasta les 9:30. Tenim una recomanació de la conselleria en la que molts dels pobles ens hem adherit, moltes de les ciutats que tenim destinació costera. Nosaltres vam decidir que havíem d'estar ahí perquè és cert que el primer és la precaució. I al igual que la gran majoria dels dispositius s'han millorat i s'han augmentat i s'han fet específicament per a aquest esdeveniment perquè s'esperen molts desplaçaments, també trobàvem que el Servei de Salvament i Socorrisme tenia que estar i tenia que estar preparat, així que s'allarga des de les 8 de la vesprada, que és el que habitualment o quan habitualment acaba, fins a les 9:30 per a gaudir d'una hora i mitja més, per tota aquesta gent que vulgui entrar dins i que hagi decidit veure-ho des de dins l'aigua i que tinga una protecció per suposat i que ho faci de la forma més segura i amb tot el recolzament.
0: A banda d'este fet, no?, de que augmentar el socorrisme, també n'hi ha altres projectes que s'han fet també per a augmentar la seguretat, no?
1: Sí, sobretot la seguretat vial, sobretot, per a tot el que són els dispositius especials, perquè els de Creu Roja van tant aquàtics com els que són els que reforcem des de turisme, com altres dispositius que posa la policia local i treballa també amb Creu Roja per a que hi hagi espais on siguin més segurs, sobretot en els espais que estan recomanats on va a veure's millor, com és la platja de la Uir o l'Escollera, on també n'hi haurà un control d'aforament, bé, n'hi ha que anar cap allí, per això diem que, per favor, que els desplaçaments no es facin a última hora. El que tinga pensat un lloc on poder veure l'eclipsi, que vagi prompte, en una hora coherent, perquè també pot fer molta calor, però que vagi prompte, que es prepare prompte, perquè els desplaçaments en l'últim moment seran moltíssims.
0: Claro,
1: I és

0: moltíssims. Caòtic. I els dispositius tindran que anar adaptant tota aquesta situació. A banda també que la gent es puga repartir, que no pense que sols es podrà veure en la platja de la Uir, que són punts que hem recomanat, per suposat, perquè es veu sobretot la platja de la Uir el més prop a la passarel·la del carrer Ribera Baixa, és a dir, en aquesta zona, quan més anem cap a Xeraco, cap a la zona de Xeraco, menys visible serà, perquè tindrem més impediments per a veure-ho, i després la zona de l'Escollera. Però és cert que també des de l'Associació Astronòmica d'Astronomia de la Safor ens han recomanat la zona des de la universitat i fins al club de tennis i en també algunes zones del Sancho Llop, sempre i quan no tinguin alguna muntanya que puga tapar. Però sí que n'hi ha altres zones des que es veurà. I si algú viu en un edifici molt alt, claro, també que té la visibilitat, claro, que es quede també allí, ho dic, perquè són més zones de les que aparentment puga aparèixer, i sobretot precaució i anar en temps per a poder gaudir. Això és una qüestió que hi ha que gaudir-la, que sols passa, i així probablement la vegem un any, i l'any que ve probablement, perquè n'hi haurà un altre, que serà pràcticament al 100% per al dia.
1: Sí, i a les 11 del matí, ens estàvem, és que estàvem parlant abans amb Joan, de l'Associació Astronòmica, clar, així serà encara igual més impactant, perquè serà una hora, a hores...
0: A les 11 del matí, un 2 d'agost, serà una meravella. Per això jo recomano que, per favor, la gent que tinga, que hagi adquirit, que hagi pogut trobar, que tinga les ulleres de qualsevol forma, que per favor, que no les tire, que les guarde, que se les guarden en un lloc, en un sobret, en un llibre, en un... que se les guarden en les millors condicions perquè no torni a passar que anem quedant-nos sense aquestes ulleres. És cert que les òptiques i les farmàcies crec que han arribat a que s'ha acabat el producte, no sé si ara l'han pogut reposar, però sí que és cert que el que tinga aquestes ulleres tenen el seu valor i que per favor les guarden. Nosaltres algunes d'elles les vam repartir en els fars, en les zones d'Infoturis, perquè com sabeu, des de la part de turisme el que vam fer és una acció promocional amb totes les empreses SICTED. Com sabeu, tenim diversos adherits i sobretot és que són allotjaments que pogueren tindre algunes ulleres a la seva disposició i després també que pogueren fer aquesta acció promocional conjunta entre tots. Així que bé, també hem treballat en la línia de que la gent estiga protegida i fins on hem pogut, però és cert que, per favor, que les guarden perquè tenen molt de valor.
1: S'han repartit unes 10.000 ulleres, no, regidora?
0: Quasi 10.000 ulleres.
1: Mare meva.
0: Quasi 10.000 ulleres, pràcticament, més totes les que s'han venut, que, com dic, estan esgotant les existències.
1: I a banda de la promoció de l'eclipse com a tal, no? Repartint ulleres, fent els dispositius que cal... no sé si s'han programat activitats a part.
0: A banda, des del Departament de Turisme, i per a tampoc intercedir massa en vez de que la gent va a veure l'eclipse...
1: Per no desprogramar-se.
0: Per no desprogramar, perquè al final l'eclipse és l'important. No veure directament l'eclipse, que això també és una qüestió que estan avisant-nos. L'eclipse està passant, però del més interessant no passa directament davant del sol, sinó que passa quan tu mires al teu voltant. És a dir, el que puguen gaudir, el que puguen estar en la zona de la UIR tranquil·lament mirant com es tapa, com reacciona l'àuvia, com reacciona el voltant, la vegetació. Tot això ens comentàvem des de l'Associació Astronòmica de la Safor, que era el més important, com reaccionaven els animals, inclús. Així que nosaltres el que hem programat per a qui vulgui estar gaudint allí és una sessió de ioga. Com sabeu, treballem en els esports a la mar, al llarg de tot l'estiu i al llarg de tot l'any, els caps de setmana, i per avui no volíem deixar-nos sense fer una classe de ioga. No sabem quanta gent podrà estar gaudint-la, perquè és la platja de la Uir, és completament oberta, però bé, per a aquestes persones que no vulguin estar pendents directament del sol, que tenen que anar amb molta cura, i a mi ho repeteix, que ho torne a repetir, per favor, no mireu directament quan alceu la vista, alceu la vista en les ulleres ja posades, és intentar no estar massa estona, que estem parlant d'un 99,9. Eixe 1% crema la retina.
1: Són rajos, exacte.
0: Crema la retina. Així que, per favor, molt de compte, i així que qui vulgui gaudir-ho sense estar mirant directament al sol i fer una classe de ioga, en la platja de la Uir ho podrà fer. A banda de altres espais i altres empreses turístiques des del sector turístic que també han preparat les seues activitats puntuals en els hotels i en algun espai d'apartaments, que sí que ens consta que s'estan fent activitats paral·leles, però bé, si volen acostar-se, allí tenim aquesta classe,
1: De ioga. I a més és com un esport molt, que no és només esport, no? Que té aquesta part també d'espiritualitat i de connexió amb la natura, que és molt important més avui.
0: Importantíssim.
1: Regidora, volia fer una pregunta, perquè clar, estàvem parlant en la redacció i dic, bueno, doncs ara ho preguntaré, a veure si ja ho sap. El tema de l'alumbrat públic, les llums s'apagaran, no s'apagaran, o no s'ha... No
0: pues en principi és que aleshores és que... no es

0: està l'enllumenat públic.
1: Ah, encara no està.
0: Vale. Normalment, com es fa de nit un poquet més tard, va regulant-se conforme va fent-se de nit. De tota manera, és un tema que parlem directament per a poder fer eixa coordinació, però en eixe moment estem parlant de que el moment clau seran les 8:30.
1: 8:30, encara no estaran
0: a les 8:30 encara estimem que no estaran les llums, encara que no estan, doncs pues és bo fer eixa pregunta i fer eixa consulta.
1: Ja li dic, és que estàvem parlant i dic, pues no ho sé.
0: Que segurament des de Seguretat Ciutadana ja ho hauran tingut en compte, però de tota manera també ho preguntarem, perquè a eixa hora, i tenint en compte que a les 9 menys un minut és quan deixarem de veure totalment l'eclipse en alguns punts o en els punts que més temps puga aguantar, probablement la llum no siga el que intercedisca directament
1: en l'eclipsi. Afecció. Regidor, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies i a gaudir molt d'este eclipse.
0: Igualment.
1: Gràcies.
0: Que vaig a fer.

0: I saben on també estan preparant l'eclipse? Pues a Beniarjó, que tenen diverses activitats ja preparades, estan ahí maquinant. Sergi Moran, regidor de festes de Beniarjó, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns, què teniu preparat?
1: Val, pues mira, nosaltres hem aprofitat el tema d'aquest event tan important com és l'eclipse, mm-hmm. Per fer una xicoteta explicació a tots els xiquets i xiquetes que vinguin aquesta vesprada a la piscina municipal. Mm-hmm. Bueno, al final ho farem fora perquè per el tema de capacitat i tal.
0: Ah, vale.
1: I bueno, tenim pensat això, pues fer una espècie de explicació de lo que és un eclipse, de lo que són les esperits que té a l'hora d'observar i tal. Farem un taller d'ulleres, gastant unes ulleres que tenim ja homologades, les decorarem. Vale?
0: Ah, vale, o sea, les ulleres com a tal ja estan fetes, vale.
1: Sí, i vosaltres
0: les decorareu, claro, vale.
1: Sí, són unes ulleres homologades, clar.
0: Mm-hmm, molt bé. I escolta, abans de passar a les altres activitats que en teniu més, però no sé si, regidor, si està centrat només amb els xiquets o a un públic en general, familiar.
1: Sí, clar, bueno, l'explicació serà per a tot, per a tot l'home, tothom mm-hmm. que vulgui vindre. El problema és, com està passant en tots els puestos, que no, degut a que la gran acceptació que ha tingut aquest event, mm-hmm. No tindrem ulleres per a tots.
0: Ah, clar.
1: Entonces, el que hem decidit és els xiquets i xiquetes seran els principals protagonistes mm-hmm. i els papas que s'acompanyen, pues, gaudiran també els seus fills.
0: Mm-hmm. Molt bé, i clar, si portem nosaltres, per exemple, les ulleres, les podem decorar allí i escoltar també l'explicació sí. i tot?
1: Sí, sí, seria perfecte també, uh-huh. Perquè el que és el taller d'ulleres és per decorar-les, perquè sí que es facin un tipus de màscara i tal,
0: uh-huh.
1: i després de l'explicació de l'eclipse i veure un poc l'eclipse, farem també un taller de coets, un taller de coets també per als xiquets i xiquetes.
0: Vale, això també ho he vist, no? Una vegada... ja s'han fet les ulleres, s'ha explicat bé en què consisteix, què és el que veurem. Després n'hi ha un taller, com ha dit vostè, regidor, que és el taller de coet lunar. Això què serà?
1: Sí, val, pues bueno, per a poder rematar la vesprada de l'eclipsi, l'empresa que es dedica a fer-nos aquesta activitat es va oferir a ajudar els xiquets a construir en paper, en
0: cartó, suposo, no? Paper,
1: sí, en producte, sí. Que es feren ells mateixos un coet uh-huh. lunar, vale, que té la característica de que, bueno, que té com botet, vamos. Que és,
0: ah, vale.
1: És, ja li dic, tot està enfilat a lo que són els xiquetes i xiquets, uh-huh. vale? Per això em dic, els majors també poden assistir i tal, però sempre els protagonistes seran els xiquetes i xiquets.
0: Molt bé. Clar, em pareix molt, molt interessant apropar este esdeveniment, no?, als més menuts i menudetes, perquè a més es podran endur este coet llunar de record i sempre se'n recordaran d'este esdeveniment d'avui.
1: Clar, clar. Ja el dic, que nosaltres ja feia un mes que estàvem, ja volíem fer una activitat així en el poliesportiu en aquest estiu i mm-hmm. vam aprofitar-lo del tema de l'eclipsi per a poder... I vam contactar amb l'empresa i, bueno, i al final pues, va ser aquesta mm-hmm. activitat.
0: Molt bé. Per temes d'aforament, per tant, regidor, serà fora de la piscina, eh?
1: Sí, perquè, clar, n'hi haurà que muntar algunes taules per a poder fer el taller de manualitat de decoració de les ulleres homologades mm. i després també farem el taller d'escuets i tal. I com avui per avui la piscina, la veritat és que va assistir prou gent, doncs perquè no siga tot una molèstia, hem decidit traure-ho a la canxa al frontó que n'hi ha, que farà sombrall, mm-hmm. i podrem allà fer-ho tot.
0: Superbé. Vale, i això, el cas de fer-ho tan proper de la piscina és perquè després es podrà nadar o no? No podem nadar, eh? O sí?
1: A veure, la piscina està a les 8 estarà oberta.
0: Hasta les 8, vale, perfecte.
1: Sí, com tots els dies.
0: Molt bé. Regidor Sergi Mora, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres per...
0: Que vaig a volver a este eclipse.
1: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies. Bona estrada.

0: Ja reconeixen esta sintonia. És temps de A Quien Corresponda, una secció que espera vosaltres i la feu vosaltres. Així que anem a escoltar els vostres missatges.
1: Bon dia. Mira, aquí així en l'Avinguda del Grau, que vaig en el cotxe i així ara mateix hi ha una cola, però té igual que siguin les 11 menys quart, que les 12, que les 6 de la vesprada. En el costat esquerre sempre n'hi ha dos, tres aparcats i es munta un cacau així de port, de cotxes, perquè clar, només que n'hi ha un carril i conforme s'ha transit ara, que n'hi ha diversos carrers tallats per Gandia, pues la gent tira per allà o per allà i va sempre aquest carrer, està al carrer, hasta dalt. Però és que això és seguit, és seguit. Però és una cosa que, a veure si la policia passa per ahir i es denuncia, perquè n'hi ha un baret ahir i en el baret d'aquest xicotet, pues, ahir sempre n'hi ha un o dos cotxes parats de temps fent-se la cervesa del cafè. I si jo, ai, no, ja me'n vaig, bueno, que es denuncien, collons, que no es pot passar. Gràcies, i aquí corresponga.
0: Bueno, doncs pues ahí n'eixe taco final, però bueno, molt ben explicat, ahí teníem este missatge, ja saben vostès que nosaltres prenem nota i els responsables polítics també, i com sempre escoltarem les respostes este divendres. Més missatges que tenim.
2: Buenos días, soy taxista de aquí del Grau, de Gandia, y quiero hacer una denuncia. Ayer una fiesta aquí el sábado por la noche de Moro y Cristiano. Han dejado toda la avenida Mediterránea, la plaza de la Marina, todos adentro los portales, los edificios, todos con papeles cortados, y es una verdadera inmundicia. Así que, por favor, yo estoy cansada de llamar al ayuntamiento y la suciedad que tenemos en esta calle. Así que, por favor, así se lo hagan llevar.
0: Ahí tenim un missatge que no s'escoltava molt bé, però sí que hem pogut entendre que és una queixa a la neteja de després d'una festa de dissabte a la nit, també ho anotem. Els llegiré uns missatges que ens arriben al WhatsApp. Ens envien una fotografia i diu: "Así de sucia está la playa de Gandía con todos los impuestos que pagamos cada vez peor." Disculpeu. I ens envia una fotografia on es veu, pues, el que és la vorera, pues, amb algunes males herbes, que solem dir per tallar. I això és la queixa que ens arriba. Després també un altre missatge amb una fotografia. Diu: "A quien corresponda, este vehículo está estacionado en la plaza Benacer a la altura del número 9 desde hace tiempo, tanto que las cuatro ruedas están vacías. Esperemos que sea retirado cuanto antes, un vecino de Gandía." I apareix efectivament una fotografia amb un cotxe estacionat que té les quatre rodes buides i es veu amb cert estat d'abandonament. Pues ahí queda. Ens dona temps, crec, a escoltar un últim missatge dels que ens envien de veu.
3: Soc una veïna de la platja de Gandía i cride perquè enfront de l'edifici Manida de la platja, en la passarel·la de madera, hi ha un ferro que s'ha soltat, no està soldat, i fa molta por de que la gent pugui caure. Gràcies.
0: Bueno, pues ahí queda esta última petició d'avui. Ja no tenim temps a posar-ne més, però bueno, recordem que poden enviar els seus missatges, les seues peticions al telèfon 96-296-1031 o al correu corresponda@radiogandia.net. El divendres, com sempre, rebrem aquestes respostes. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.

0: La 1:08 del migdia. Enrique Bodí, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia.
0: Fem un repàs, com sempre, per l'actualitat, perquè em sembla que avui comencem per successos.
1: Així és, un incendi important el que s'ha viscut esta matinada en un baix comercial en el carrer, en concret Pintor Juan de Juans de Gandia, que s'ha calcinat a l'interior del local de la carnisseria Casablanca, dedicat tant a la venda de comestibles com a productes carnis àrabs. L'avís s'ha realitzat pels bombers cap a les 4:30 de la matinada i ràpidament s'han desplaçat a la zona 4 dotacions de Gandia i Oliva, que han sufocat el foc en este establiment, que es trobava tancat. Les flames han arribat inclús, Celia, a estendre's a l'escala de l'edifici on està ubicat el local, així com els baixos annexos. L'equip de bombers va ultimar les treballs d'extinció i ventilació al voltant de les 6 de la matinada, quan l'incendi s'ha donat ja per sufocat. L'operatiu han participat a més agents de la Policia Nacional. De fet, este mateix matí s'ha realitzat una inspecció en la zona afectada per part, en este cas, de la Policia Científica, en busca d'indicis que indiquen l'origen del foc. Uh-huh. I parlem ara, Celia, de neteja, o més bé la falta d'ella. El grup municipal del Partit Popular de Gandia ha eixit a la palestra per a denunciar la brutea que s'observa en diversos punts de la ciutat i també del districte marítim en la platja durant aquest estiu. Assenyalen els populars que les xarxes socials s'estan prenent estos mesos de moltes queixes de veïns i visitants per la brutícia acumulada. Adverteixen de que les imatges repeteixen dia rere dia i són molts qui asseguren que inclús mai hem vist una ciutat en aquestes mateixes condicions. Sí. Iniciem ara el repàs, si sembla, comarcal des d'Oliva. He sabut que la caiguda de llamps poden provocar importants danys en les instal·lacions, en els aparells elèctrics, en definitiva. Sí. Precisament això, Celia, és el que ha passat en una mitja tormenta elèctrica que es registrava, com saps, el dilluns en la Safor. Uns impactes que han incidit en l'enllumenat públic d'Oliva i en components elèctrics de semàfors. De fet, operaris municipals han tingut que intervenir en 25 faroles de la ciutat que havien resultat afectades. En concret, els carrers que han tingut algun tipus d'incidència en aquesta il·luminació pública han sigut el carrer Patxell, Camí Canyades, carrer Tintorera, Barranc Escudellers i Barranc Xiricull. I ens n'anem ara a Bellreguard, perquè el Partit Popular assenyala, denuncia en aquest cas, que els veïns estan sofrint des de fa temps el mal estat del paviment d'alguns carrers del municipi. Fa mesos un veí acudia al plenari municipal per a denunciar precisament esta situació i explicar que un familiar seu havia sofert una caiguda com a conseqüència de l'estat del carrer. L'incident es produïa en el carrer García Lorca. El Partit Popular critica que l'Ajuntament hagi destinat quasi 85.000 euros a realitzar treballs puntuals en 7 carrers del municipi, però de moment sols s'ha actuat en 2 vies, reparant algunes situacions de malbé en el que és la superfície i deixant molts d'estos desperfectes en aquests mateixos carrers sense solucionar, com per exemple en l'asfalt, o bé en el paviment nou i el vell. I si els sembla ara, Celia, ens n'anem, en este cas, a la plaça Major, perquè esta matí ha tingut lloc aquesta lectura del manifest del Dia de la Joventut, en què tu eres una d'elles.
0: Sí, bueno.
1: D'aquestes joves, 12 d'agost.
0: En la plaça Major d'ací de Gandia.
1: De Gandia, exactament. 12 d'agost és el teu dia i és moment de posar l'accent en aquest tema que més preocupa, no?, a la població al voltant d'entre 16 i 29 anys. La precarietat laboral està impedint que este col·lectiu acabi per emancipar-se. A més, no poden iniciar de forma autònoma un projecte de vida sense entrar a valorar la qualitat dels llocs de treball, així com l'adequació o no als nivells d'estudis dels nostres joves. Els indicadors del mercat laboral en la Safor demostren, almenys, que s'ha baixat molt, s'ha reduït l'atur juvenil durant l'última dècada. Així s'observa en la comparativa de les dades oferides per l'Institut Valencià d'Ocupació per al col·lectiu comprès entre els menors de 25 anys. Segons s'elabora en aquesta franja, tenim en l'actualitat uns 540 joves que busquen treball a la nostra comarca, per als 1.900 que eren demandants d'ocupació en l'any 2012. Precisament, el secretari comarcal del sindicat UGT, Eduard Gómez, adverteix que un dels grans reptes al que s'enfronten els joves és la readaptació al mercat laboral, en aquest cas a causa de la intel·ligència artificial. L'escoltem.
2: Des d'UGT volem advertir que es reforcen les polítiques actives d'ocupació perquè és necessari preparar les persones davant dels canvis tecnològics. Parlem de formació contínua, requalificació i noves competències digitals perquè cal afrontar la digitalització i la incorporació de la intel·ligència artificial al treball.
1: I també ja fent-nos ressò d'aquest manifest en concret, Celia, del Dia de la Joventut de Gandia, celebrat, com estem dient, a la plaça Major, davant de l'Ajuntament de Gandia, s'ha abordat la problemàtica de la impossibilitat d'emancipar-se, com dèiem, entre altres qüestions, per la vivenda i aquesta precarietat laboral que estàvem comentant. Escoltem, en aquest cas, a Nerea, que és vocal del Consell dels Joves de Gandia.
3: No volem acostumar-nos a la precarietat i a la temporalitat ni a uns salaris que no ens permeten avançar. Volem oportunitats reals per estudiar, treballar, emprendre i viure dignament.
1: I més enllà del manifest del Dia de la Joventut que s'ha llegit a Gandia, també s'ha aprofitat aquest acte per a lliurar els dos premis que havien organitzat per a commemorar el Dia de la Joventut a la nostra ciutat. Un d'ells, el del concurs de la veu jove, que es va celebrar, com saps, Celia, el passat dissabte, i que vam entrevistar precisament el seu guanyador. Ja vam parlar amb el guanyador Borja Casain, com deies, però avui estava present també a la plaça Major per a replegar el cartell del premi, que per cert, ja ho van contar, el premi no és només guanyar el certamen, sinó que actuarà en la Fira i Festes de Gandia.
4: Farem lliurament del premi de la segona edició del concurs musical La Veu Jove, una iniciativa que té com a objectiu donar visibilitat al talent musical jove i oferir un espai perquè els i les joves artistes puguen mostrar el seu treball. Enguany, el guanyador de La Veu Jove ha sigut Borja Casany.
1: També s'ha repartit aquests tres premis a joves per a pagar part del carnet de conduir. Concretament, aquestes tres persones que van escoltar han sigut les afortunades, que rebran aquests 500 euros per a convertir-se en conductors i conductores.
4: Passarem al lliurament dels premis del sorteig impulsat per la Regidoria de Joventut i el Consell dels Joves de Gandia a motiu del Dia Internacional de la Joventut. Es tracta dels tres premis de 500 euros destinats a ajudar a les persones joves guanyadores nascudes al 2008 en les despeses relacionades amb l'obtenció del permís de conduir. Comencem amb el primer premi. Guanyadora, Laia Pérez Iglesias. Continuem amb el segon premi. Guanyadora, Leire Lorente Miñarro, d'Estrella Cristina Ripoll dos Santos. Guanyadora del tercer premi.
0: Pues ahí teníem aquestes afortunades, eh? Enrique, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Celia.
0: Este repàs de l'actualitat.
1: Molt bé.
0: Tornem a veure'ns, bueno, ja en temps d'hora 14.
1: Exactament. Vinga, fins ara.
0: Gràcies, adeu.
5: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
6: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
7: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
8: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
9: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
10: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
9: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
10: todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
9: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
10: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
11: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
12: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
13: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
14: Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.

0: Estem parlant tot el programa de l'eclipse, eclipse amunt, eclipse avall, però jo sé d'alguns que de l'eclipse no estaran molt pendents. I és que esta nit també, a les 21:02, o sigui, a les 9:02 de la nit, Quique Llopis correrà les semifinals del Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant en Birmingham. Així que en Bellreguard segurament estaran amb un ull mirant l'eclipse i en l'altre la pantalla de la tele o del mòbil. I especialment els familiars de Quique Llopis. Víctor Llopis, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Tu eres el tio de Quique, no?
1: Sí, el tio.
0: Com està el tio?
1: Pues el tio jo crec que més nerviós que ells. Perquè al final l'únic que volem és que elisquen les coses bé, encara que quede com quede, per nosaltres ja ha guanyat, però...
0: Totalment.
1: El fet és que el patiment no m'ho lleva ningú.
0: Això és de veres. És de veres que moltes vegades els que estimem pateixen més que nosaltres mateixos. I escolta, i l'eclipse, el veureu o no?
1: Ni m'ho ha plantejat, perquè com estic pendent de... Estic en contacte contínuament en el pare del xicón. A veure, horari, si modifica alguna cosa, com es troba? Perquè sempre n'hi ha en aquest nivell sempre algunes molèsties, a veure si se'n van, no? Estem tan pendent de tot que ni me'n recordava de l'eclipse. I estava mirant a veure si arreplegava ulleres i per veure més que res, per si el meu fill volia veure això, però no, també es queda molt a tros que volem veure tots junts com solen fer sempre la carrera en directe.
0: Molt bé, i que per a veure la carrera en directe no cal ni ulleres ni res, eh? Fàcil.
1: Això, però a mi, així no patirem si les ulleres són homologades o no.
0: No sé si heu pogut parlar en Quique o en el seu pare, com estàs dient, com estan ells? No sé si estan nerviosos també o estan preparats. Home, preparats està segur.
1: Sí, sí, jo crec que està igual que estem nosaltres. Sempre estem en els dubtes, en les opinions nostres, que pareix que siguem nosaltres els preparats oficials d'ell, perquè analitzem més que ell mateixa com estem com no per el patiment. Però segur que estan patint com estem nosaltres, patint perquè volen que siguin les coses bé, perquè al final el que té que traure ho traurà perquè ja s'ho ha treballat durant... tota la vida, perquè s'ha dit que sempre el mateix, sinó que...
0: Totalment, anava
1: però
0: a dir-ho,
1: però sí que estic en contacte amb ell, sí.
0: Sí. Que independentment de com queda esta nit, que segur que queda molt bé, no tinc cap dubte, però que, bueno, que Quique ja ha guanyat, ja fa molt de temps que ha guanyat, i...
1: Ja ho crec, ja.
0: I que estem molt orgullosos d'ell. I suposo que és un tio encara més...
1: Ja ho crec, jo sí, sols de pensar que coincidirà que serà campió europeu en el dia de l'eclipse seria perfecte.
0: Total, salir dels planetes, mai millor dit.
1: Però bé, serà el que serà, quedarà com quedarà i te'l benitxen.
0: Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Víctor.
1: De
0: per atendre'ns, que vaig molt bé esta nit, eclipse, carrera i tot, tot, tot. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I parlant d'esdeveniments que coincideixen en l'eclipse, a Guardamar de les Afores estan en festes. I avui, just a les 20-30 hores, a les 8 i mitja, tenen les paelles nocturnes. Com s'ho faran? Rafa Gandí, regidor de festes de Guardamar, bona vesprada.
1: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Modificareu eixa hora de les paelles o què? O es quedarà igual?
1: No, la veritat és que quan ho van planificar en el seu moment ni van caure el que coincidia en aquest esdeveniment tan important, però a mesura que anava avançant la nostra programació de les nostres festes majors que estem celebrant en esta última setmana, pues la veritat és que van considerar que, bueno, que sense llevar-li importància a lo que és el famós eclipse, pues la veritat és que tampoc considerem que... De fet, no afecta tampoc a les persones que s'han inscrit per a participar en el concurs.
0: Perquè començaran a cuinar sobre les 9 de la nit, no? Que ja haurà passat, diguem, el gros, no?, de l'eclipse.
1: Efectivament. A les 8 i mitja més o menys havien ficat una hora d'inici, alguns ja aniran un poquet d'abans. Si algú té curiositat i vol seguir més en directe el que és l'eclipse, bueno, pues podem utilitzar la nostra terrassa del nostre edifici nou, que té unes vistes espectaculars de la posta. Sí que és cert que personalment, i és una opinió molt personal, crec que potser està donant-se-li molt més de lo que al final serà, però bueno, en qualsevol cas, és curiós és que es consideren que pot afectar favorablement el resultat de la seva paella, pues que s'emparen a ella i ja veurem el resultat quin és.
0: Exacte, ara, que no culpen a l'eclipsi, si no és bo, no.
1: Efectivament. Si tota l'aposta va quixar la paella valenciana, bueno, és que l'eclipse va sorgir com a l'efecte, ho tenen complicat.
0: Ho tenen mal, sí. Escolta, regidor, que has dit que teniu ahí un edifici que es pot veure, però clar, no sé si cabran tots els inscrits que m'han comunicat pel Picanillo, que són moltíssims,
1: A veure, en aquest moment tenim al voltant d'una vintena de paelles que van a concursar en la modalitat paella valenciana, que ja fa molts anys que estem fent-la. Dins de la modalitat paella valenciana haurà que utilitzar la farinyenya, la farà en gas, i això arrastra els comensals, per dir-ho així, estem parlant al voltant d'unes 200 persones.
0: Unes 200, mare meva.
1: No crec que totes estiguen lo que esperen ara a veure l'eclipse, ja te puc anticipar que no, però aquella persona que vulgui seguir, pues faltaria més, nosaltres li facilitarem perquè pugui veure-lo en primera línia.
0: Per supost que sí. Escolta, regidor, que esta nit les paelles, però això és només una de les moltíssimes activitats que venen per davant de les festes, no?
1: Exacte, bueno, realment estem en l'eclipse, estem en la meitat,
0: estem
1: l'Equador. De lo que són les festes. Nosaltres vam començar a principi d'agost en el concert de la nostra Unió Musical, de la banda nostra, un concert que vam fer molt, molt xulo. Després, bueno, pues vam fer també el que era una desfilada informal dels moros per el poble i per la platja, un soparet corresponent després. El dilluns teníem la tradicional barbacoa gegant per a 700 persones. La van tindre que aplaçar per les inclemències meteorològiques que tots van patir el dilluns i van passar ahir. Afortunadament van poder traslladar tot. Avui és el concurs de paelles. Demà es farà també una desfilada de disfraços i el divendres, entre cometes, divendres i dissabte són els dies grans. El divendres és el dia dels moros, on es farà a les 8 l'entrada de bandes, ja a les 8 i mitja el desfile de moros i cristians, per així per la platja, i el diumenge, que és el patró, realment, pues, es farà la missa major, la professó i un castell d'artifici. Per tant, tenim encara uns quants dies per davant de festa i de cachondeo.
0: Per supost. I demà, per exemple, la cabalgata que ha comentat, també suposa que moltíssima participació. Ningú no baixa per l'eclipse, n'hi haurà tampoc.
1: Esperem que no, això sí que és cert. Nosaltres hem recomanat, per supost, com tot el món, que s'extremen les mesures de seguretat, perquè una cosa és que no li donem molta importància, altra cosa és que puguin sortir els efectes perjudicials per a la vista. Per tant, si es fa tot en coneixement i en les mesures corresponents, doncs no té el per què afectar a ningú. I demà estiguem tots a punt i sants per a continuar les nostres festes.
0: I també, regidor, treure un rater per a descansar, perquè és que, clar, el plat fort, com ha dit, ve el cap de setmana, no? Divendres i cap de setmana, amb aquests moros i cristians, que també arrastra moltíssima gent allí, no? A Guardamar.
1: La veritat és que, a més, enguany, especialment celebrem el nostre 20è aniversari. No en broma, vam començar ja fa 20 anys, que celebrem el nostre tradicional desfile, i encara que no és molt gran, perquè la nostra població, pues, evidentment, compta la població que som, ja, però que s'ha convertit en un referent en les festes, especialment en els mesos d'estiu, no? Que saps que les nostres platges estan de gom a gom de visitants i de veranejant, i s'ha convertit en un referent, perquè fem un desfile no massa llarg, però molt condensat i molt xulo i molt ben organitzat, i la gent que ve gaudeix un munt.
0: Escolta, que a vegades val la pena més que siga curtet i el que diu, ben organitzat i ben xulo, que siga molt llarg i es faci a Farragós, no?
1: Efectivament, i això va ser en el seu dia la seva màxima i estem mantenint-la en els últims 20 anys. Especialment en guany, per la celebració de 20 aniversari, pues n'hi ha uns boatos més xulos, n'hi ha més ballets, n'hi ha més cavalls, és a dir, anem a fer un desfile extra perquè el 20 aniversari seu mereix.
0: S'ha de celebrar aquest 20 aniversari. Es fa per la platja, dir, regidor, este desfile?
1: Sí, es comencem en el carrer que ens separa de la població veïna de Berreguard i després entra pel centre de lo que és el carrer principal, que és Rosa dels Vents, així a la platja. Es fa tot a la platja.
0: Vaja, que els visitants fliparan, quan veguen els trajes, i a més enguany, especialment perquè són els 20 anys i tenereu el burro per la finestra, fliparan, no?
1: Jo només puc dir-te d'aquest aspecte, que sempre ho hem fet, i enguany no hi serà de saber segurs. Per què? Perquè han fet un esforç per part de l'associació molt tremendo, per part de l'Ajuntament, evidentment, també, per a que el desfile siga, repetir, un desfile vistós i que valga la pena veure. I, per supost, que aprofite a tot i és curiós, i és abans d'una festa tan tradicional com la dels Moros i Cristians, vos convidem, faltaria més, al divendres que vingueu per ací i que no siga jo que siga venent el producte, sinó que el vesguen ells directament.
0: Exacte, que ho comproven ells en les seues pròpies carns.
1: Efectivament.
0: moltíssimes gràcies per regidor, no? Sí, regidor, perdona, calla, que tinc així un lío. Regidor Rafa Gandia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé les festes i que nosaltres estarem allí, el divendres. Nosaltres no ens ho perdem.
1: Vos esperem tant a vosaltres, a qualsevol persona que tinga gust de vindre per així, serà sempre, com ha sigut, ben rebudat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, adéu.

0: I on també estan en festes esta nit és en Llocnou de Sant Jeroni, que tenen programat un soparer de germanor, però abans es veuran l'eclipse o no? Pues Ricard Igualde, que és l'alcalde de Llocnou de Sant Jeroni, bona vesprada. Alcalde?
1: Hola. Hola, bon dia. Em pilles al mig del carrer, sí, cada posa en tanques i caire.
0: Que pillem sí. Afaenat, molt bé.
1: Sí.
0: Pues li agraïm que traga aixòs 5 minuts per atendre'ns. Veureu primer l'eclipse i després sopareu o no? O no el veureu directament?
1: Sí, sí, clar, vale. L'eclipse està programat per 8 i mitja.
0: Exacte. Vols
1: que no la traçaran?
0: No, jo crec que això està calculadíssim, eh?
1: Sí, està calculadíssim, sí. No hi ha ni atrasos ni res, sí, 8:30. A 8:30 tenim un lloc que és un pont, que és sobre l'autovia, que és un bon lloc per a veure-lo, i ahir ens reunirem amb gran part del poble.
0: Veureu l'eclipse.
1: I després baixem.
0: I després baixem
1: al sopar de germanor, vora 700 persones, sí.
0: 700 persones, doncs sí que és germanor, sí. Perquè sí, quants habitants té Llocnou?
1: 600.
0: 600?
1: Però ahir, 600, sí. Però ahir venen els que van nàixer, els que tenen amics, i ens reunim molta gent que,
0: vale.
1: Que no viu en el poble.
0: Sí, perquè va més gent que habites ja. Això
1: sí, sí, sí. Imagina't, sí.
0: Quin poder de convocació té les festes de Llocnou.
1: Este sopar és especial, sí.
0: Després d'este sopar i del dia d'avui també teniu moltes activitats que venen ara, no?
1: Sí, sí, bé, són festes.
0: Claro.
1: Les festes normals sempre van liantes. Festes sempre van liant en coses noves, coses complicades, coses fàcils, però sempre, sí.
0: Totalment, però esteu implicats.
1: El principal problema serà els cuets, que segons l'emergència que tinguem, si és rojo o és grogo, pues veurem com ho fem. L'any passat van haver d'anul·lar tot el foc, perquè estàvem en l'alerta rojo, pues en això estem esperant ahir a veure... Generalitat.
0: Però a banda d'això, la implicació de tot el poble és segura, no? Perquè l'alcalde ja està posant valles i llevant-les i participant ahí, sí, treballant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, així m'ho serien tots, regidor, l'alcalde i tot, sí.
0: Ahí no es lliura ningú.
1: Posar caïdes, taules i a més, esta nit ha deixat tot perfecte.
0: Per supòs,
1: si no, sóc víctima. Venen a per mi a tope, sóc víctima. Té deixat tot perfecte. Ja fa molts anys que ho fem, això.
0: I alcalde, alguna activitat a banda dels focs artificials que destaquen d'estos dies?
1: Pues, allà a les 12 tenim una actuació molt xula dins l'auditori per a gent que li agrada la música clàssica, clàssica no, la música pop de tota la vida. I, en fi, tots els dies tenim alguna cosa, o sigui, parc aquàtic, o sigui, sou, o sigui, disfresses... Pues... Canviaré el programa, està per el Facebook, crec que està
0: molt
1: per.
0: Molt bé, doncs pues convidem a tots a que miren el programa per sí. Facebook, que no es perden res de Llocnou de Sant Jeroni.
1: Que vinguin tots.
0: Que estan molt preparats ja, tenen moltes ganes ja de festa, eh? I per esta nit sí. De l'eclipse, encara més. Primer al pont, a veure-ho tots junts, i després a sopar tots junts. Una meravella. Un planazo.
1: Del 12 al 16 assistem.
0: Del 12 al 16.
1: Ens posem així, són fantàstics.
0: El món es para, allà Llocnou.
1: Del món així es para, sí.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ricard, alcalde de Llocnou de Sant Jeroni. Gràcies per atendre's i que vagi molt bé. L'eclipse, les festes i tot.
1: Moltes gràcies. Sí, l'eclipse sí, es veurà bé. Sí, molt bé.
0: Segur que sí, moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu a tots. Adéu.

0: I si l'eclipse a nosaltres ens afecta, en tant que estem ahí pendent de tots d'on buscar llocs per poder veure-lo, comprar ulleres o adquirir ulleres, a qui també els afecta, este fenomen és en particular a la naturalesa, en este cas als animals i al seu comportament. Miguel Rodilla, biòleg, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Clar, estem parlant abans així off the record. Clar, si a la Safor ens afectarà molt als animals?
1: No, perquè quan parlem de que un eclipse tindrà un 99% d'oclusió del Sol, realment i 1% o inclús menys de 1% dona encara prou llum com per a que no s'hagi fet de nit. Vale. Totalment. I, per tant, en què hi ha una baixada de la intensitat lumínica, els animals no van a notar-ho tant com en les zones on sí que l'eclipse és total i s'arriba a fer de nit, s'apaga la llum, i d'alguna manera ahí el canvi és totalment radical, perquè...
0: Claro.
1: Qualsevol animal, és de, podem parlar de les aus, però els insectes, els mamífers... els peixos, les granotes, pràcticament tots els animals van a reaccionar, uh-huh. Els insectes, les abelles, i quan se va apagant ixa llum del sol i es quedem a fosques, pues ells el que fan és ràpidament buscar els amagatalls, deixar la seva activitat, és a dir, parar l'activitat de sobte. Mm-hmm. I els animals que són nocturns de repent se van activar.
0: Això no va preguntar-te, clar.
1: Clar, el que hi ha que tindre en compte és que això, que seria que es podria arribar a ser molt greu en una situació d'apagada total, no ho és tant perquè el temps que dura l'eclipse és molt menut.
0: És curtet.
1: Mm-hmm. Realment estem parlant de que a Castelló, que el tindrem el que seria en l'epicentre d'aquest eclipse, anem a tindre pues, 2 minuts de temps sense llum. I als límits del sud o del nord pues, igual estem parlant de 30 segons, per tant no estem suficient com per a que els animals diguem tinguin un canvi radical.
0: Estàs tornant, vaja.
1: Sí que va sorprendre-los, igual que ens sorprèn a les persones, és a dir, el fet de que tu tinguis el sol fora i de repente s'aixafa de nit i se torna a fer de dia.

0: de repente se xafe de nit i se torna a fer de dia, pues és algo que sorprèn, és dir, què ha passat? Que,
1: claro.
0: És dir, és més, podrem veure les estrelles damunt del, de la zona on s'ha fet de nit, uh-huh. però al mateix temps, si mirarem cap al sud o cap al nord, estarem veient la llum de les zones on no s'ha fet de nit. És a dir, per exemple, l'àrea de la Safor, que no es farà de nit totalment, quedarà il·luminada, mentre que al sud de València serà de nit. I aquest contrast també afecta, és a dir, mos sorprèn, els animals també. Uh-huh. I hi ha algunes qüestions com que, encara que siguin molts pocs segons, la temperatura canvia, perquè al no haver radiació que incidís,
1: claro.
0: no serà molt, molt forta, però hi haurà un canvi de temperatura. I aquests canvis de temperatura també afecten el vent, perquè l'aire es mou en funció de la temperatura.
1: Mm.
0: I el fet que de repente s'hagi refredat un poc pot estar canviant el vent aleshores i canvia també la humitat ambient. Tot això afecta. És a dir, que si estiguem en una zona on l'eclipse fora total i estiguem atents, podríem notar tots aquests efectes, i si tinguem un animal a prop o estem en el camp i podem veure els animals... De fet, anem a notar que sí, que els afecta, que canvia.
1: Uh-huh.
0: Però no arriba a canviar els bioritmes uh-huh. perquè, imagina't, l'eclipse va ser a les 8 i 25 de la vesprada uh-huh. i a aquestes hores nosaltres ja hem tingut pràcticament tota la quantitat de llum que anem a tindre en el dia.
1: Claro.
0: I el bioritme és algo que els animals estan adaptats en funció de eixa durabilitat que mos ha anat canviant al llarg de l'any en funció de l'estació de l'any en la que estem.
1: Mm-hmm.
0: Clar, si l'eclipse fora a migdia, ahí sí que de repente en 6 hores de llum se claro. Fera de nit, sí que trenca eixa bioritme, mm-hmm. encara que se recupera immediatament, perquè, clar, dura uns pocs minuts, mm. no dura massa.
1: Però
0: els animals s'acostumbren.
1: I en el cas, per exemple, dels animals, en les zones aquestes que estem parlant de que sí que es nota més esta foscor,
0: sí.
1: Si són nocturns, com ho fan? Ixen
0: sí.
1: i després tornen a entrar?
0: Sí,
1: o
0: sí,
1: ja es
0: sí,
1: queden fora?
0: Sí, no, s'activen, però quan torna a haver llum en seguida...
1: Es tornen.
0: Que fort. És el mateix, per exemple, molts sapos, per exemple, mm-hmm. Ells canten, emetixen so durant la nit. Aleshores, el que passa és que s'ha fet de nit, poden arribar a emetre el so, però se fa de dia i deixen de fer-ho. Els grills també, les xixarres... Que nosaltres això ho podem notar simplement quan el sol baixa ja molt, de repente se paren.
1: Mm-hmm.
0: Pues en un eclipse pot ser sobte, no? I sobretot si passarà a unes hores en les que no estem a prop de que acabi el dia. És a dir,
1: claro.
0: Si mos passa a les 11
1: del matí
0: o a les 12 del matí, ahí es crida molt l'atenció de dir, de repente s'ha callat tot.
1: Que
0: tot el bosc, s'ha callat tota la natura i és simplement que canvien.
1: Que listos que són, eh?
0: Sí, és que no és que siguin listos, és que...
1: Estan molt adaptats, no?
0: A nosaltres es passa el mateix, és a dir, una cosa que se comenta molt és dir, bueno, els xiquets no tenen, o tot el món, no deu d'estar gastant pantalles amb llum abans d'anar-se'n a dormir.
1: Claro.
0: És simplement perquè la nostra reacció hormonal, la nostra reacció del cos, té molt que veure en la quantitat de llum que percebeix els nostres ulls. Mm. Si estem en molta il·luminació en un moment en el que no deuríem, no estem preparant el nostre cos per anar-se'n a dormir. I,
1: claro.
0: I això és el canvi o la... És dir, però és una cosa que passa i és un funcionament automàtic del nostre organisme i de l'organisme de tots els animals.
1: Mm-hmm.
0: També de les plantes.
1: Anava a preguntar-te-ho. Les plantes també ho noten, eh?
0: Perquè, algo que, per exemple, és molt cridaner és en algunes plantes, ho observa que quan se'n va la llum, per exemple, els foliolos de les fulles
1: mm-hmm.
0: se pleguen. I quan hi ha llum, s'obrin.
1: Claro.
0: Bueno, pues això va passar exactament igual en aquest moment, en que siguin els 30 segons o el minut que pugui durar l'eclipse total, i van a reaccionar. Simplement és una reacció a la presència o a la no presència de
1: sol.
0: De llum.
1: Mm-hmm. Que guai. Miguel, clar, és molt interessant això, com la natura, no?, s'adapta.

0: també a este fenomen, però és que tenim animals domèstics, jo tinc dos gatets, només se tornaran locos, no?
1: No.
0: Més de lo normal,
1: no,
0: vull dir.
1: No,
0: així a la Safor, no.
1: No, a la Safor, malauradament, no anem a tindre l'eclipse total, no se va fer, no se va fer de nit, no anem a poder veure les estrelles al
0: quan,
1: cel.
0: Quan és les llàgrimes de... Com es diu?
1: De Sant Llorenç.
0: De Sant Llorenç. Aquestes
1: claro,
0: no les podrem veure?
1: Sí, però perquè ja és de nit, perquè el sol ja amagat, però en els llocs on l'eclipse és total, és si estiguem de València cap amunt, cap al delta de l'Ebre, ahir podrem, en el moment que l'eclipse, que el sol queda totalment tapat per la lluna, mirar al cel, el que anem a veure són totes les estrelles que estan ahí il·luminades, i era el que te deia, i si mirarem al sud o al nord, segons de la zona en la que estem, veurem la llum. Per exemple, a València, mirant al sud, se veurà la llum que hi ha a la Safor. La Safor seguirà il·luminada, però aquesta zona estarà
0: fosca.
1: Fosca. I, per tant, sí que es veuran les estrelles i els astres.
0: Molt bé, Miguel Rodilla, biòleg, moltíssimes gràcies per explicar-nos. Ens hem quedat, bueno, jo parlo per mi, i m'he quedat bocabadada. El tècnic també em diu, Nacho, també diu que l'he interessat molt. Moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ho veuràs, no, esta nit?
1: Sí,
0: per supost.
1: Sí.
0: T'has comprat ulleres o no?
1: Sí.
0: Vale.
1: Estàs
0: preparat.
1: Això és fonamental.
0: Si no podem mirar-lo fixament. Ja ho estem repetint al llarg del programa. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Un plaer.

0: la mirada del...
1: Este matí, a la reunió de redacció, estàvem pensant que tant de parlar de com fer per veure l'eclipsi, on el veurem. Clar, ens hem parat a pensar amb qui no té la sort de poder veure'l, dels qui tenen ceguera o alguna discapacitat visual. Com estan ells? Com afronten ells este esdeveniment? Doncs este matí me n'he anat jo mateixa a buscar algú que m'ho poguera contar. I m'havien parlat d'un tal Paco, de la 11. Estic caminant pel carrer Major i ja cap al final del carrer Major o al principi, segons com ho mires, si vens del passeig és al principi, i un quiosc de la 11 i estic buscant a Paco, a veure si és el xiquetín que sí a prop.
2: I bon dia, com va, bonico?
3: Mira, avui a provar sort, a veure si tinc sort.
2: Què vas fer avui?
3: I avui a veure tot el món de l'eclipse, a veure si tinc sort, això és preciós. Sí. I quan en quan juguem algo i provem.
2: Que te busco una va per l'eclipse.
3: Vale, va, busquem una va.
2: Tens que anar a veure-lo?
3: Sí, esta nit.
2: Però passa les ulleres, eh?
3: No, damunt no va ser, és per avui.
2: És per avui.
3: Aquí, damunt un altre diferent.
2: Un altre diferent.
3: Jo en compro també un parell i prove.
2: Esta nit recorda de posar-te les ulleres, eh?
3: Sí, sí, les tinc allí.
4: Sí, queré un número per a avui.
2: Bon dia. Un monumento per avui? Per l'eclipse?
4: Sí.
2: Per ocupar un país per l'eclipse, que raso, no?
5: No, lo que quiero son las gafas, que no encuentro.
2: Las gafas, ¿sabes qué ha pasado? Que las gafas, como las repartíamos gratuitamente la 11, con el centro del gobierno, han sido un éxito y han volado todas.
5: Uno para el eclipse de
2: hoy. Uno para el eclipse de hoy. ¿Qué número pondrás?
5: El 5.
2: ¿El 5 gran?
5: Sí.
2: ¿Tienes que anar a verlo, el eclipse?
5: Claro, de mi casa el veré precioso.
2: Ay, ay, ay.
4: Bon dia, eres Paco?
2: Hola, bon dia. Sí, bonica. Dime.
4: Bon dia, gràcies per atendre'm. Clar, tu eres venedor de la 11. Com van les ventes avui, el dia de l'eclipse?
2: La veritat que avui ja es nota molta afluència de gent que està venint a demanar el cupó que tenen especial per l'eclipse d'avui. Ah. La veritat que està notant-se molt de moviment.
4: La gent el parla molt d'anar a veure l'eclipse?
2: Ui, la gent, la veritat, que ja he pregut un puc que està superemocionat, està no parant de preguntar per les ulleres que nosaltres, en col·laboració amb el govern, repartim d'una manera gratuïta, se mos van esgotar ràpidament... I perquè al final van repartir en tota Espanya va dir 2 milions i pico d'ulleres. I estan tan emocionats que tots tenen ganes de veure l'eclipse i disfrutar el dia d'avui, perquè és una cosa especial, perquè no va passar l'altra vegada fa molts anys. I clar, la veritat és una emoció, tant la gent té ganes.
4: I clar, Paco, tu tens discapacitat visual.
2: Correcte, sí.
4: Com et prepares tu davant d'aquest esdeveniment?
2: A veure, jo la veritat que tinc cap de resto, encara puc veure alguna cosa. El més important, jo em preparo, jo tinc unes ulleres que em voten a la 11, que són certificades, que això és el més important, que per amor de Déu, que tota la gent sols si té grafes, ulleres de la primera classe, perquè siguin certificades. Això sempre. I entonces, en el meu cas, jo les veuré, aniré a veure si vaig a la playa, a la família i tot, i a veure el que peguem.
4: Clar, perquè no sé com estàs tu, perquè és un poc la sensació de que clar, tot el món parla d'anar a veure-ho i a lo millor tu no pots veure-ho com una persona amb una visió normativa.
2: Clar, a veure, això sí que és veritat que dius, com ho percibiràs? Depèn de la discapacitat visual que tenim cadascú, doncs ho percebim d'una manera. Llavors n'hi ha gent que ho veu més claror, més foscor, però sí que algú veurem, alguna sensació tindrem, perquè també diuen que l'eclipse fa sol, entonces a mi ho sentirem algo. Això és en el comboi, la gent. I la sensació això de que fa de nit, fa de dia un ratet, tots contents.
4: Clar, i a més, pues, com bé has dit, Paco, n'hi ha altres formes de percebre este eclipse, no? Un poc també les sensacions, no sé si al tindre discapacitat visual desenvolupeu altres sentits més.
2: Sí, normalment, això sempre ho diuen. I sí que és veritat que percebim el so, és el que és l'oïdo, i també la sensació dels olors, és una, i també el tacte. És curiós, però sí que el cos és molt intel·ligent i diu, sí, si un poc, si per un post vaig apurat, doncs per l'altre espavile.
4: O sigui que és possible que percebeu de forma diferent l'eclipse.
2: Sí, d'una manera exclusiva per nosaltres.
4: Molt bé, tu per la teva part tens ganes de que passi aquest esdeveniment?
2: Jo la veritat que sí, és curiós. A veure, diuen que de l'any 1900 no sé què...
4: Fa un segle aproximadament.
2: Fa un segle que diuen, mira, estan tots morts. Pues mira, serem els dos els següents. I la veritat que tenim la sort que per la zona de València sí que es veurà bastant prou bé, però la veritat que dius, hosti, que xulo. És una experiència en la vida, una més.
4: almenys estem ací per poder viure-ho, no?
2: Ai, clar, solo me falta pujar en globo.
4: Moltíssimes gràcies, Paco.
2: A vosaltres, sí. I això, el més important, per favor, a tota la gent, que ho visca amb responsabilitat, que gaudisca del esdeveniment, i el més important, que es fiquen les ulleres, que siguen adaptades per veure l'eclipse, i la recomanació que ens fa a nosaltres és que l'hòstiga la gent més de 3 minuts mirant l'eclipse, que faci parons, perquè és molt important cuidar la vista, perquè és una tasca que hem de fer tots i per cuidar-nos pel futur i per tots.
4: Moltíssimes gràcies, Pau.
2: A vosaltres i moltes gràcies.
4: Gràcies.
1: Pues ahí teníem a Paco, venedor de la 11, i amb ell acomiadem este programa. No hem deixat temps a l'agenda perquè ja portem parlant tot el programa d'aquest eclipsi, i que avui la millor agenda i la millor activitat que tenim per fer és això, parar-nos a mirar-lo, observar-lo amb precaució i amb responsabilitat i a gaudir d'aquest moment. Que ara, en uns minuts, l'actualitat comarcal, i demà més i millor, a la mateixa hora, a les 12:20, sí, en Hoy por Hoy Gandia. Gràcies per estar ahí. Fins demà.
0: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.